Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: desperto el sol y no oyes.
1: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
2: Bienvenida, tú cántame.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Jo no sé vosaltres, però... per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

plec sense alat. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

avances meravelles. Que tinguis meu voltant el cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: Molt bon dia i benvinguts a aquest 103.4 de la freqüència modulada aquí a Ràdio Castellana, aquest segon dissabte de mes, en companyia de Nadalina Gómez Juan. Perquè si ten papà, també ten mamà.
1: Al decir las palabras que yo quise escuchar.
0: Avui, com cada dissabte, com no, a les 9:30 tindrem la primera... El primer capítol de la novel·la Recuerdos de mi madre.
1: Que a la vida no se llama una frase.
0: Serà a partir de les 10:30 el segon capítol d'aquest segon dissabte de mes de juliol.
1: Que la nuestra partida este día empezó.
0: I entri, noticietes.
1: Que alegrías y penas.
0: Molta música i molt bon rotllo. Avui no tenim la secció de gent del castell, però bueno, qui sap, és més qui ve. Benvingut i benvinguda, radioient de Ràdio Castell.

I continues, com no continues aquí a Sassonars de Ràdio Es Castell. I anem a conèixer com els titulars del nostre diari Menorca d'avui dissabte 11 de juliol. Dins l'apartat de Cultura ens diu: el llibre menorquí agafa protagonisme en dos dies de fira. El Consell organitza diferents activitats amb assistència dels sectors llibreter i editorial Amó. Dins l'apartat Mira, el secret d'un bon formatge fet com tota la vida. El lloc de ses Arenetes, un dels guanyadors del premi a la millor fogassa, explica el seu procés. En una encuesta de Pime, Menorca se beneficia de la

Bueno, pues ells són impressionants, se diria Naela i en Lewis, o en Fitzgerald i en Armstrong, amb aquest tema Summertime. Aquí a les zones de ràdios que sent aquest segon dissabte de mes. Bueno, ahir començaven, després de tota una setmana llarga d'activitats sobre les festes del castell, pues, aquest molí electrònic, el pàrquing de Verema. Després d'aquesta tornada solidària, benefici de Mans Unides, campanya contra la fam en situació de Sabessa Morfot, a Calacord, i vam arrodonir les activitats a les 22 hores enguany amb la novetat Rebel·la amb el grup La Mujer de Verde, de Mallorca, plaça de l'Esplanada. I bueno, tenim també per aquest dissabte, per fer activitats familiars, festes de Sant Jaume, el castell de 2024, 2026, perdó, però sí aquest dimarts 14 de juliol, a partir de les 18 hores, un taller familiar aprèn a fer una coca de festes en la cooperativa del camp, sala polivalent a Solellet, places limitades, inscripció prèvia en el 679 87 28 48.

I escoltant aquest tema de fons interpretat per Si Som, recordant que aquest dissabte 11 de juliol aquí a Es Castell, a partir de les 8 fins les 21 hores, Open Tennis Taula Sant Jaume. Lloc, poliesportiu municipal d'Es Castell, inscripcions per Instagram i el telèfon 60 813 76 52. Organitza Club de Tennis Taula d'Es Castell i col·labora amb Mike Baker i Àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Es Castell. I també, a partir de les 20 hores, aquesta mostra folclòrica amb actuació dels següents grups: Esbord de Ciutadella i Grup Folclòric Castell de Sant Felip, Vall d'Escòcils, Jotes i Fandangos, aquí, a la plaça de l'Esplanada.

I com no, aquí a Sones de Ràdio es Castell, escoltant aquest Always on my mind d'en Elvis Presley, sempre en el meu cap o la meva ment. I ara anem a escoltar, com no, en José Luis Perales, Ai, amor.

Meravelloso amb aquest Cheek to Cheek. Galta, galta. Ballant, galta, galta. Com no, Nella Fitzgerald i en Louis Armstrong. I anem a escoltar un altre cop en Tomeu Penya. Amb aquest treball que es titula Sa vida són dos dies.

0: Benvingut per poder-li demanar si vostè em vol donar permís per la festa poder començar. Que tot el poble sigui feliç perquè fessis quan Sant Jaume o un bon dia.
1: Treu el meu permís.
0: Moltes gràcies.

Saps el que vaig poder enregistrar l'any 2012? Pues això, em va esfavioler a Toni Sanz Cardona, que recordàvem que enguany serà el pregoner de les festes del castell. I tot recordant això, pues anem a recordar el que ens diu un poquet el llibret aquest de festes sobre en Toni Sanz Cardona, el nostre fabioler, que enguany pues, diu fins un altre, perquè tot arriba i tot acaba. I bueno, ell va nascut a Amor l'any el 29 de juliol de 1966 i conegut el poble com Antoni de l'autoescola o Antoni es fa violer. Puc dir que el començament de la meva relació amb Sant Jaume data de quan era un al·lot, quan gràcies a l'amistat que m'uneix en Miquel Vidal Marí me convidaven a passar les festes a casa seva àvia, na Benita Villalonga, al carrer Sant Pere, avui carrer Ruiz i Pablo. Allà, juntament amb la seva família, vaig aprendre a conèixer i estimar Sant Jaume. L'any 1983 vaig començar feina a la gestoria GES, on també teníem autoescola. I va ser allà on de sa mà d'en Antoni GES i del meu estimat mestre Noratio Rodríguez em va instruir i inculcar la passió per l'ensenyament. Després, en finalitzar els estudis de mestre de formació vial, l'any 1990 es va obrir el castell la primera autoescola on vaig tenir la sort de conèixer na Joana, la meva dona, en qui tenim dos fills, en Toni i en Miquel. L'any 1995 vam fundar el que és avui l'autoescola El Castell, que sempre hem fet propaganda aquí a les festes. Aprova ella i aprova ell. Les meves aficions són la música i la cultura popular de Menorca. Ja de ben jovenet vaig formar part dels grups folclòrics de Mó i de Sant Climent com a flautista i d'allà és on me ve l'afició per el fabiol. Actualment també vaig amb el ranxo. Una altra de les meves aficions és la glossa com a aficionat. Arran de les relacions amb el grup folclòric, l'any 1995, na Cristina Follana em va proposar ser el fabioler de Sant Jaume i, com sabeu, des de llavors fins l'any passat hem tingut juntament amb ella i amb Bladis, així com na Helena, Nelo i Nito, i qualque més que n'està aprenent, l'oportunitat de desenvolupar aquesta funció. De fet, tenim la satisfacció de poder dir que el castell és el poble amb més fabiolers. Finalment, m'agrada compartir els temps que puc amb la família i també amb el grup d'amics, trobar moments per compartir amb ells, passejar per Cales Fonts i gaudir de la lectura. Així és Antoni Sanz, qui representa el sentir del poble i s'estima cap a les festes, gloriós Sant Jaume, que el podrem escoltar en el pregó el proper dissabte de 8 de juliol. A partir de les 9, de les 19:40, doncs, començarà aquesta cerca vila de grossos, des castells acompanyats de gegants i grallers, fins a arribar a l'esplanada on ballaran els gegants en Jaume i na Roser. A continuació, nomenament des Castellufa i entitat de Sany. Acte seguit es celebra, com no, el pregó de festes a càrrec d'en Antoni Sanz Cardona i després ja sabeu, del pregó tindrà lloc a sopar de veïns des del castell a Calacord, amenitzat per na Eva Pons, trio i el grup Huracán.

Mira Luna, ens cantava Anna Belén, socorro. Aquí a les zones de Ràdio Castell, en aquest segon dissabte de mes de juliol. I bueno, continuem aquí a les zones, bueno, aquesta veu joveneta de Anna Belén. I ara anem a escoltar un tema que no conegueu. Segur que no. És un tema que es diu Me muero por estar contigo.

Sí, ella era o es la Silvana Di Lorenzo, cantante que me muero por estar contigo i Curriel, l'any 1973, no menys. I ara anem a escoltar els nostres parranderos amb aquesta nanena.

Bueno, i hem escoltat els Barrenders amb aquest sistema antic d'esvinil, aquest 33 no sé què, revolucions, i després no sé, hi havia altres, no sé si és disc petit, és el 33 i és gros, no me'n record, però és igual, vinilo, el sol segur. I bueno, en ses carències de ses revolucions, perquè clar, cada tocar discos era diferent, i bueno, com més l'empres, pues més es castiga segur, i ses revolucions. I anem a escoltar un tema més modernet cantat per sa francesa Zaz, que es titula Què vendrà?

Bueno, i ahir es diari Menorca ens sorprenia amb aquest, el setè esquelet de Torre d'en Galmés. L'equip d'amics del museu localitza una olla talaiòtica decorada. És un article d'Antoni Seguí que diu el següent. Dues de les troballes més rellevants de la campanya d'excavacions arqueològiques d'amics del Museu de Menorca a Torre d'en Galmés, en la direcció científica d'en Carlos Salort i Marta Blanco, ha estat la localització d'un nou individu en un dels àmbits de l'anomenada Estructura 1, una de les cases més antigues del poblat prehistòric i una olla talaiòtica carenada, decorada i dipositada de forma intencionada davall del paviment d'una de les habitacions. Des de 2000, l'equip d'arqueòlegs d'amics del Museu de Menorca treballa especialment en el conjunt d'habitatges situats a la part nord de la Torre d'en Galmés, entre dos dels tres talaiots corresponents a una de les fases d'ocupació més antigues d'aquest sector de l'assentament. Els restauradors Francesc Isbert i Andrea Argente dirigeixen els treballs de la restauració i conservació, mentre que les antropòlogues Elena Sintes i Alicia Alonso han excavat i exhumat les restes humanes del setè individu. En el projecte participen una quinzena de tècnics, estudiants i voluntaris de l'illa i de diferents universitats espanyoles. Després d'haver retirat durant les primeres campanyes els importants nivells d'enderroc que cobrien l'edifici, l'equip ha pogut excavar els nivells d'ús i ocupació de la casa, especialment rics en restes materials i relacionades amb els seus darrers habitants. A més, entre 2021 i 2023 es va recuperar les restes humanes de 6 individus localitzats en diferents espais de l'habitatge. Per què la presència d'aquests 7 individus a l'interior del cercle planteja interrogants que els arqueòlegs consideren especialment interessants sobre els darrers moments d'ocupació de la casa? La resposta és que la localització de restes humanes en espais domèstics i en aquestes circumstàncies constitueix un fet poc habitual en el registre arqueològic menorquí. Quan a la trobada de l'olla talaiòtica carenada decorada, la seva ubicació en un context tancat per davall del nivell de circulació de la casa permet plantejar les possibilitats que aquesta depositació s'entengui com una pràctica de caràcter simbòlic o ritual. Els objectius principals de les pròximes fases de projecte seran l'estudi antropològic de les restes humanes recuperades al llarg de les diferents campanyes i, per altra banda, la consolidació i restauració dels murs, les pilastres i els paviments de l'estructura.

Pues acabam d'escoltar aquesta interpretació d'Anna Carme Esbrí d'aquesta Menorca tradicional l'any 1963 i d'Anna Carme Esbrí amb un anam en Rafael, un rapel, amb aquest Mi gran noche.

Javier Solís amb aquest borratxo. I bueno, estem a les 12:15, quan falten 3/4 d'hora per arribar a la 1 i dir adéu a aquest programa de segon dissabte de mes aquí a les zones de ràdios que estan al 103.4 de la teva freqüència modulada a través de l'aplicació Radio Garden, cercant Ràdios Castell, te surt Villa Carlos, i o a través de la web de l'Ajuntament, posant també Ràdios Castell. I anem a escoltar, com no, Leo Dan, amb aquest Cómo te extraño, mi amor.

0: Hola.
1: Hola, bon dia, Belina.
0: Bon dia.
1: Bon dia. He escoltat estona, espai que estava a Sant Lluís, mira, no tenia cobertura. Som de Juana, t'he escoltat estona, és la seva música molt bona, molt bona.
0: Moltes gràcies, Joana.
1: Tot el que puc escoltar. T'ha quedat a Sant Lluís, que ets aquí a tot meu home, i allà dins no hi ha cobertura.
0: Sí.
1: I he fet un donepa i ja de minut a les 12 cap aquí, perquè després no puc escoltar res allà dins. Vale, gràcies, bon matí.
0: A tu, moltes gràcies, Joana. Una abraçada, adéu.

0: Hola.
1: Hola, bon dia, Jova.
0: Bon dia, qui rai?
1: Jo també t'escolt, saps, la vegada vaig voler cridar i no, vaja, no, no veu que no tenia el telèfon obert i ara no cridava, però com he vist que no quan a plaça cridat i li he passat, que ara ho provaré, per dir-te que m'agrada molt, Adelina, el programa que fas i ja està.
0: Pues moltes gràcies.
1: I avui no m'han recordat tu i quan l'he posat, ja havia passat la primera part de la novel·la, aquesta que fa un sigle que l'escolt, perquè clar, una vegada cada mes, tu...
0: Sí, clar.
1: Clar, però m'agrada escoltar l'EFA i quan dic, oi, i ja no, Adelina, me caixis. I bueno, i després la segona part de les 10:30 l'he escoltada.
0: Bueno, t'has posat un poc el dia.
1: Sí, m'he posat un poc el dia, ja sabia un poc des de darrer dia i ho he enganxat. Una mica era ben dinat, devia haver entrat amb el tràfic aquest nou. I ja està, bueno, dale, Adelina, si no tornant a ratllar, bueno, que ja no ratllarem amb tu, que tinguis un feliç Sant Jaume i que ho passeu molt bé, vale?
0: Vale, una abraçada molt forta, igualment per tu i la família.
1: Vale, i el programa m'agrada molt, eh? Vinga.
0: Graïda. Adéu.
1: Adéu.

Home, recordant com no en Camí Rossesto i aquesta Melinda. I bueno, recordar també que dins aquestes festes de Sant Jaume 2026 aquí al Castell, el proper dimarts 14 de juliol, a les de 8 hores hi ha un taller familiar, Aprèn a fer una coca de festes en la cooperativa del Camp, a la sala polivalent a Solellet. Hi ha places limitades i per inscriure't has de telefonar aquest nombre, espero que encara quedin places i que tinguis ganes d'anar amb la família. Aquest és el nombre 679 87 28 48. Ho torno a dir. 679 87 28 48. I m'ho anem a Maria Isabel.

Bueno, ja acabàvem d'escoltar con Noan Lorenzo, cantant aquest tema Para que no me olvides, Lorenzo. Bueno, i recordar que aquest dissabte, bueno, ja comença avui de matí de les 8 a les 21 hores, aquest Open Hot Tenis de Taula de Sant Jaume en el poliesportiu municipal d'aquí del Castell, en les inscripcions per Instagram i tal. I que a partir de les 20 hores hi haurà aquesta mostra folklòrica amb l'actuació de següents grups, com és Esbord de Ciutadella i el grup folklòric Castell de Sant Felip, Ball d'Escòcil, Jotes i Fandangos a la plaça de Sa Esplanada. Que el diumenge 12 de juliol a les 21:30 trobarem aquest festival sempre Salón a Cala Corp, i que el dilluns 13 de juliol a les 19 hores tallers en família, taller de cabell, cavallets de festes a càrrec de Bota i Juga a la plaça de l'Esplanada, també a les 19:30 a una de la matinada, mercat de nit, zona de vianants de dalt de Calesfons, i a les 21:30 a 23 hores aquest Music Under the Moonlight, es bar de l'associació de veïns i de centre de cultures, de cultura, no de cultures. Dimarts, dia 14 de juliol, com hem dit, a les 18 hores, taller familiar, aprenent a fer una coca de festes en la cooperativa del camp, sala polivalent de Solellet, places limitades, inscripció als 600 679 872 484. I a les 20 hores, la inauguració de l'exposició de pintura Peixos, Peces, Fish, Posicions de Matías Sant Celoni, horari dilluns a dijous, divendres, dissabte i diumenges de 10 a 30 hores. Perdó, de 10:30 a les 13:30. I de 7:30 a 20:30. Fins a inicis d'agost. Talassa, Centre de Patrimoni Marítim de Menorca. Camí de ses escoles. I anem a escoltar en Kiko Veneno amb aquest Echo de Menos.

0: Pues no han de deixar, no han de deixar que se'n vagi el que més estima. I antes volia dir Lorenzo Santa Maria i me venia amb les cap, Lorenzo Lamas, Lorenzo, i diu, no, que aquest és de ses cames o dels llits. Vale. I continuem aquesta vegada amb un anar escoltant Leonardo Fabio amb aquest Fuiste mía un verano.
1: Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar.

I no me volia acomiadar sense aquest fragment d'estema d'Anna Whitney Houston, Run to You. Pràcticament hem arribat a aquest final del programa d'aquest segon dissabte de mes a les zones de Ràdios Castell en companyia d'Anna Adelina Gómez. Quan? I come home and turn the key. There's nobody there. Els castells malalts, malaltetes, pues ànims i a veure si es supera prest. I els oients d'aquestes zones. Els castellufos i castellufes. I simpatitzants. Gloriós Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Un momento en una agenda.

0: Radio Skestel. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
2: Vidres, cartons, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Igual si nos equivocamos ahora.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i l'escalfor que té el teu dit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat, que tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre va ponent el sol, observant la gent com passa.

llengües sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

tots avances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist. Passaria